0: Vus dat leis RTR, il jel es dodische mese, il jel es nov duest, e nus gratulein.
1: RTR. Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Yeah, dots cun quei qui jai dumengia, forse qu'il... El gentà ha un tic retard, nic ins brenn sempre mein in tic-tic piloc. En mince cas, per cas che vus nit sois la tuerta d'anniversari, nus es un prons cu les gratulaziuns. Io son Gabi de Gonda, vai gust de sta con vus quest'ura e alla fin de l'ura de las gratulaziuns sco a Dina duas entradas libres pil bogn en Giadina. Bein

Las gratulaziuns da RTR ils 9-2 jai dumengia in di de fina bialaura de stat. Temperaturas altas ad ozzas e propi da vei quitau bocca la tuerta de natalezi sa gi de glatsch a luassi forsa lum memi aspert. Quei cau ai lura de las gratulaziuns vus aveis a un telefonà no loc cien ben venci ciun 30 se vus leis gratulà vus aveis a scriver in messaggi WhatsApp 079 2 cien 7 0 7.